Home, el que passa és que ara tot és més reduït. Ara és tot Europa i segons el temperament del pianista, després s'ho va adaptant o no adaptant, però els principis sí.